Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Busquem-hi, triem els èxits de sempre.
1: Busquem-hi, triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
3: The Fate of Ophelia.
1: Ràdio Palafolls.

0: Simplement la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Ax número 2.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat. Ràdio Palafolls.

0: Ràdio Palafolls.
1: 24 hores de bona música.
2: Ha arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
3: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
9: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
9: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
2: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
4: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
3: El regidor no adscrit, Martí Victòria.
2: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
2: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
1: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Joyce Newton de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: lugar.
1: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
0: Otro duerme junto a ti.
1: Al llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, ens va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: dia de mi voz.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada al 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Puedo ser, puedo ser. Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. So you went to Sweden to meet a bird. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal, perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. Movie star, you think you are a movie. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el vuitè disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985, el seu cinquè àlbum.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, David Fuentes. Algú va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele. En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys amb quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics i allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo som del Gornal, però bé, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si al programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que malauradament ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, amb pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, sí, sí, vaig cobrar exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Estava molt bé.
0: Estava
1: i me les vaig gastar en un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa avui,
1: sí,
0: que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu, mm-hmm, que estan al redor teu del programa, que
1: sí,
2: no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius,
2: eh?
1: Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que, estàs tu, està el Valle, estic jo, i quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No, sí, però Pere, saps conviure, que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens, sí, algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
2: Sí. El meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això estaria molt bé, eh?
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla,
1: sí,
0: que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: A la memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
1: sí,
0: que et deu sonar la data...
1: Data de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè
1: sí,
0: hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75 ens van enviar una llista de cançons que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán,
1: sí,
0: ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a...
1: Que Sebal Caimán.
0: A... Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era tan bon home.
1: No,
0: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res. Perquè després me la van prohibir, eh?
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, sí, jo vaig tenir moltes vegades que va estar prohibida, eh?
0: Ja, però amb aquella llista se'ls hi va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que m'hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més, amb tot el caire de territori que hi pots dir, no? És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu, adéu.

Piccolissima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís, és que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986, bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman, d'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio, i als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però, clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís, no estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91, I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club, el programa.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada.
3: I love it!
0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: I'm

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: 107.7 FM.
1: Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: El millor de la setmana es diu Ona Maresme Més, a la teva ràdio local.
1: Benvinguts a l'Ona Maresme Més, l'espai on repassem el bo i millor del programa d'aquesta setmana. Aquesta setmana hem conversat amb en Xavier Masgrau, alcalde d'Òrrius, per parlar de l'incendi que fa uns 15 dies va afectar el municipi.
2: Doncs bona tarda, Xavier Masgrau, què tal? Bona tarda, hola.
3: Sí, hola, bona tarda, Dani.
2: Bé, No ha passat res pel que podia haver sigut.
3: Exacte, sí, la veritat és que tot els sistemes d'emergència, de bombers i de... i també el tema d'aèria en hidroavions i helicòpters, la veritat és que va estar molt bé perquè vam aprofitar un dipòsit que tenim nosaltres a Sant Bartomeu, i la veritat va ser molt viral perquè la mar forestal es va menjar i tal, i va entrar a la fàbrica, i a la fàbrica es va cremar sencera i va col·lapsar. A partir d'aquest moment i tal, el perill que teníem tots i tal és que això es propagués i tal a tota la massa forestal, tant d'una banda com una altra, i la veritat és que la rapidesa i la professionalitat

0: de bombers i tal va ser crucial, i SADF, perquè no propagués i tal, i fer un tancament perimetral del foc.
1: Aquesta és l'única empresa que hi ha al, a Òrrius, sí. Xavier, però sí, evidentment té un component, diguéssim, que es dedica a fer espelmes, crec que és un component que es diu parafina, i evidentment inflamable, com es va poder veure, amb una espectacularitat brutal. M'imagino que l'empresa dintre de la gràcia té tots els permisos legals haguts i per haver, sí, sí, i per sí, tant sí, pot continuar funcionant. El que passa és que com és
0: no, ara no, pot continuar perquè evidentment s'ha cremat tota l'empresa, ha col·lapsat i ho tenen que fer tot, i el que no sé si continuaran o no, això tampoc tinc ni idea, però sí que és veritat que ha sigut un cúmul de circumstàncies, encara tenen que fer les investigacions per depurar responsabilitats, però va donar la casualitat que hi havia parafina al pati i tot això, tal qual, que no era un lloc més idoni de guardar la parafina, i el foc i tal va encendre, o sigui, no és que sigui una combustió molt ràpida la parafina, però sí que és veritat que és inflamable, que és un derivat del petroli.
1: En aquest sentit, Xavier, primer, doncs, saber si aquesta empresa continuarà, i fins a quin punt l'Ajuntament té arguments legals com per diguéssim obligar l'empresa, evidentment que si continua fantàstic, perquè em penso que vas comentar que hi havia 16 persones, 16
0: persones treballant, i per tant directes i indirectes,
1: i per tant no es tracta de jugar amb el tema. Si continua l'Ajuntament, diguéssim, fins a quin punt té doncs mitjans jurídics com per augmentar, com per fer augmentar legalment, diguéssim, les mesures perquè no es torni a repetir el tema?
0: Bueno, el que sí que és veritat és que l'empresa complia la normativa vigent perfectament. El que no sabem exactament i tal, si en un moment donat això de la parafina al pati d'aigual podia o no podia ser motiu d'incompliment, això tenen que depurar a les investigacions que hi ha. Però sí que és veritat que si es tornés, si tornés a fer la fàbrica i pogués l'assegurança, suposo que cobrir tota la despesa, jo crec que les mesures de seguretat tenien que ser molt més grans.
1: Gràcies, sí, sí. Xavier Maceu, i,
2: vale,
1: i bona feina a
2: vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder explicar això, que això ja
1: els alcaldes rurals,
2: i ara tenim que treballar pel futur ja.
1: Els alcaldes rurals, pocs mitjans, però amb però professionalitat també i compromís al màxim. La prova està amb que l'amic Masgrau doncs ha tret nota positiva. Gràcies, Xavier.
2: I tot l'equip del govern, també, vull dir que
1: evidentment,
2: aquí hem donat el callo absolutament.
1: És una feina d'equip, si no, sense un bon equip...
2: Si no es podia tirar tot. Molts braços fan falta per això,
1: Perfecte, no, evidentment. Gràcies a tots els companys, i evidentment ho personalitzem amb l'alcalde, però evidentment ha sigut una feina doncs
2: conjunta
1: per salvar tota aquesta situació que ha sigut molt dura pel municipi d'Òrrius. Gràcies, Xavier, el que m'agreu. Fins un altre, adeu.
2: Molt amable, gràcies per tot.
1: Adeu.
3: Estàs escoltant Ona Maresma Més, el bo i millor de l'Ona Maresma.
4: La Mar Arenaza ens ha recomanat una selecció de llibres per conèixer millor el Maresme a través de les seves rutes, llegendes, espais naturals i patrimoni històric.
5: Bé, doncs sí, nou programa de llibres, de literatura, de lectures, com ho vulgueu dir, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal, com estàs?
6: Bé, molt bé.
5: Avui parlem de molts llibres. Veig que tens un gran desplegament aquí sobre la taula.
6: Sí, m'he animat.
5: Llibres de més locals, no? Avui parlem de llibres de muntanya, llibres de llegendes, d'història.
6: Sí.
5: De què parlem avui exactament?
6: Bé, és que a veure, nosaltres ja estem aquí a la primavera total, no? A les portes de l'estiu. I llavors ostres, val, avui fa una miqueta núvol. Bueno, bueno, sí, no passa res.
5: S'ha arreglat el dia.
6: Sí, però, però clar, també són dies, saps jo, que es van allargant i tot, i que dona com per sortir més, no? Per estar més a l'aire lliure i així. I llavors ens he portat llibres que ens permetin entendre, gaudir i caminar pel nostre entorn més proper. Perfecte. Perquè ja amb tot el tema de Qatar i Dubai i tal, s'està complicant, o sigui que ens quedem per aquí a prop, que és el que farà molta gent, i sí, anem a gaudir del nostre, que a vegades, com que sempre el tenim a mà, diem, bueno, ja ho farem un dia, o quan venen visitants, coses d'aquestes, i no, tenim coses molt xules, perquè estem entre el mar i la muntanya.
5: Correcte.
6: I llavors, doncs, això dona molt de sí.
5: Una localització perfecta, no?
6: Dona molt de sí, sí. Llavors, volia començar amb un llibre publicat per l'Alpina, juntament en col·laboració amb l'Ajuntament de Calella, amb el qual tu i la teva família hi teniu alguna cosa a veure.
5: Hi tenim molt a veure, sí.
6: Val? Que és, doncs, bueno, mapa amb tots els camins d'aquí de Calella i part de Pineda i Sant Pol, que també està molt bé perquè n'hi ha molts de camins.
5: Moltíssims.
6: És al·lucinant. Quan comences a caminar és com lo del Hobbit.
5: Mínims,
6: vull dir, no saps on acabaràs.
5: A Calella, 50 rutes.
6: Tantes? Sí, sí, sí. O sigui, tantes no sabia.
5: 50 rutes de diferents. Sí, sí.
6: Home, dona molt de sí, jo. I alguna tant. Sí que conec i llavors, doncs, bueno, res, dir-vos això, que hi ha un mapa molt detallat pels camins i corriols i tal, que molt sovint costa trobar aquests mapes, no?, tant, amb tant de detall, i una guia on també van explicant, doncs, això, no?, tot en diferents idiomes. Pues això, la vall de Golinons, que és preciosa, sí, no? Tot el tema de Sant Pere de Riu, no? És Calella i també, doncs, els veïns, no?
5: La carena mentre veus el mar, no?
6: Sí.
5: Sí, sí. De fet, has comentat allò de la família, no?
6: Sí, va.
5: És el meu pare.
6: És el teu pare.
5: És el meu pare és el que ha fet les fotos,
6: són
5: la majoria.
6: Són un ser que camina.
5: Sí. No para, no para. No para, de fet. És tota la informació, la majoria d'informació, a part de l'aportació de gent com Pere Badalló, de l'agrupació Escolta, també hi ha el meu pare, doncs, que, bueno, de muntanya en sap molt, i òbviament Dani Rangil, que és al final, doncs, la portada, diguéssim, d'aquest llibre, no?
6: Sí, sí, sí. I és un llibre realment molt pràctic, vull dir que a vegades hi ha molta gent que se'ls coneix els camins i ja està, no? En canvi, aquí tu pots organitzar, no?, i pots innovar i pots anar...
5: I són llibres petits, volguis
6: sí,
5: o no, o sigui que són còmodes de portar.
6: Sí, molt pràctic, sí, sí, sí. I la informació és molt concreta, que tampoc no entrem aquí
5: no,
6: en massa...
5: tecnicismes.
6: Exacte.
5: Va, no?
6: I llavors, doncs, un llibre en aquesta línia, però ja no només de Calella i del seu entorn, sinó que una miqueta més amb més extensiu, és El peu pel Montnegre i el corredor.
5: Molt bé.
6: Val, de Cossetana i Edicions, que també són diferents rutes molt pràctiques, que, bueno, també amb tot el tema del temps, desnivells i indicacions molt clares per moure's aquí directament pel Montnegre i ja enllaçant amb el corredor, que acaba una miqueta més a baix.
5: Sí. Molt bé, doncs, Marc, gràcies per venir a parlar-nos d'una mica més de la comarca i,
6: sí,
5: i de la zona, que jo crec que ha estat interessant i maco, i
6: sí,
5: res, ens veiem la setmana que ve i, sobretot, recordem, tornem a recordar dissabte, que hi serem a les 8
6: sí,
5: del matí,
6: sí,
5: a la piscina municipal.
6: Sí, molt possible que hi sigui.
5: Jo
6: sí,
5: també, perquè és el meu
6: sí,
5: pare, o sigui
6: sí,
5: que hi haurem
6: sí,
5: de...
6: Allà ens trobarem.
5: Allà ens trobarem, i qui vulgui venir, doncs, està més que convidat.
6: Sí, és totalment gratuït i és per, no sé, per gaudir d'aquell dia.
5: Molt bé, Marc, doncs, moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve.
3: L'Ona Maresma Més és música, teatre, actualitat, talent. És Maresma.
4: A la secció de moda amb la Judit Jiménez hem parlat de com fer una maleta per marxar de vacances. Judit, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
4: Què tal? Com va el dia?
7: Doncs bé, una mica atabalada, però bé.
4: Bueno, amb ganes d'agafar vacances o què?
7: Moltes, però encara falta.
4: Jo també, encara em falta una mica.
7: És allò, és l'esprint aquell que sempre m'he d'esperar per temes de feina, perquè a mi no m'agrada marxar a l'agost ni fer vacances a l'agost, però per temes de clients i tal, l'agost és el millor, perquè ells no hi són i llavors és quan jo he d'aprofitar.
4: Totalment.
7: Imagina't, si
4: encara queda una mica.
7: Encara falta una mica, sí.
4: Sí, tindrem paciència. Judit, quan preparem una maleta, quin diries que és l'error més habitual que acostumem a cometre?
7: Doncs mira, jo penso que el que has dit tu abans, que intentem endur-nos a tota la casa a sobre per marxar potser una setmana o dues, no? Fixa't que normalment tot el que ens enduem mai fem servir, o sigui, m'ha passat milers de vegades d'agafar una maleta i dir això per si de cas, això per si de cas, i al final acabes trobant el look ideal, que acostuma a ser un short molt còmode que tens, sí, el de confiança, amb un top, i vas amb l'uniforme d'estiu
6: total
7: tota l'estona, saps? I bueno, és el que em passa a mi cada any, eh? Però bueno, jo no desisteixo. I sí, la manera de fer la maleta també depèn de com viatgem. Si viatgem amb avió, sempre ens limitem una mica més, perquè normalment anem amb cabina o portem una maleta, però bueno, encara que portis una maleta gran, tampoc t'has d'encarregar allà totes les coses de la teva vida. I si vas en cotxe, jo en cotxe, quan viatgem en cotxe, que m'agrada molt fer road trips, aquí sí que m'esplaio.
6: Clar, hi ha més espai, no?
7: Perquè, clar, tens més espai, pots dir, mira, tinc la part de les sabates i ja ho poses en tipus un sabater, la part de la roba, la maleta, després tens una que és la cosa de higiene personal, l'altra que no sé què, llavors és com, uau, va superbé.
6: Per no pecar i endur-nos masses coses, quines són les peces bàsiques pel que fa a la roba que creus que no haurien de faltar en una maleta?
7: Mira, jo penso que hauríem de fer com quan ens ensenyen a fer les motxilles pels nens quan se'n van de colònies, que això és molt interessant, per dies. O sigui, tu penses, me'n vaig 5 dies, me'n vaig 10 dies, necessito 10 mudes, si no tinc disponibilitat de netejar la roba, que a vegades passa.
6: Clar.
7: Doncs, o necessito 5 mudes, doncs idealment, en el món ideal, et fas els teus xurritos, no? Roba interior, amb la part que vulguis de top, la part de pantalons, que fas un per cada dia. I jo sempre m'agrada emportar-me dues coses més per si de casa em taco o si em surt un imprevist que dic, mira, és que això m'agrada molt i m'ho vull endur, saps? Que igual després no m'ho poso, però faig això normalment. El que sempre hem de dur és, evidentment, si ens anem a la platja, doncs dur la roba de bany, això no t'oblidis. Tenir clar si on vas hi ha tovallola o l'has de dur la teva, això també és una altra, perquè com te'n vagis a la platja i no tinguin tovalloles que a sobre haguis de comprar o si portar-ho tu, per sort ara els pareos són bastant fins i us podem plegar bé, però si has de donar tovallola se t'ocupa un quart de maleta.
6: Ja.
7: Les tovalloles de la platja són molt gordites. Llavors jo sempre penso que el que hem de pensar és on anem i a raó d'on anem, si anem amb avió, el que et deia, la roba que és més feixuga, la que és més emprenyadora, portar-la posada i la roba que és la que és més lleugereta i que ocupa menys, doncs la maleta.
6: Jo he vist vídeos d'aquest tema que dius, no? De dur la roba posada. He vist gent que porta, clar, ara potser a l'estiu no, però quan és hivern o fa més fred...
7: Jaqueta
6: sobre jaqueta. I d'aquesta manera te'n pots endur més.
7: Clar, jo quan volava, que anava habitualment a Canàries, a l'hivern, tot i que vas a 26 graus o 24 graus, a vegades eren 15, però si te'n anaves a l'interior, que feia una miqueta més de fresqueta i vés d'anar amb jaqueta, jo ja ho duia. Per anar a l'avió, l'anorac, la jaqueta, la sudadera, no sé què, i tot això ho portava a sobre,
6: clar,
7: saps?
6: Clar,
7: i són tres o quatre coses, i vas allà i després t'ho fas de servir de coixí a l'avió i ja està. Però tal qual,
6: Si tenim poc espai, hi ha algun color, doncs, a part del blanc i el negre, no?, que són els més bàsics, però que acostumin a combinar més fàcilment que d'altres?
7: El color beige, el color... Sí, els colors torradets, els colors pastel, no? El color vermell també combina molt bé, normalment, ha de ser que vagis... Vamos, el verd caqui també és un color bastant combinable, que el pot fer servir molt, però bueno, el problema que no el tindrem ara, perquè ara és l'estiu, i estic segura que totes a la bossa hi portem els nois bermudes i les noies shorts i vestidets.
6: Clar.
7: Que això es plega i pots dur un ventall de roba que al·lucines. Clar, aquí també entra el problema, on vas? Vas a una casa? Clar, si tu tens ja casa por ahí, te'n vas allà, tu ja tens un mini algo allà, aquella casa. Sempre ens acostumem a deixar la tovallola, no sé què, saps? Qui ho té?
6: Molt bé, doncs prenc nota. Moltes Vinga. Gràcies. Fins
7: que
6: ara.
7: Que vagi molt bé, adeu.
3: Estàs escoltant Ona Maresma Més, el bo i millor de l'Ona Maresma.
6: Ens ha acompanyat també l'Albert Batlle, d'agent d'Estrac i també primer tinent d'alcalde de Caldes Estrac.
8: Doncs sí, Gemma, avui entrevistem a l'Ona Maresma, l'Albert Batlle, primer tinent d'alcalde de Caldetes i regidor d'Urbanisme, Promoció Econòmica, Patrimoni Històric, entre altres regidories. Així que donem-li la benvinguda al programa. Bona tarda, Albert.
9: Hola, bona tarda, què tal?
8: Molt bé, a punt per l'entrevista, que avui bàsicament t'hem convidat, ja que estem entrant de ple a la temporada d'estiu i volem saber una miqueta com s'ha preparat Caldes d'Estrac per aquests mesos que es consideren de màxima afluència.
9: Bé, Caldes d'Estrac, deixem precisar, Caldes d'Estrac i no Caldetes.
8: Ah, mira, doncs interessant precisar, perquè a mi em van dir que en deien Caldetes.
9: No, en diuen Caldetes i en diem Caldetes, però erròniament, o sigui, el nom del municipi és Caldes d'Estrac. Caldetes era un barri antic que hi havia al costat de Caldes d'Estrac, era un barri d'Arenys, de Mar, estic parlant de fa 150 anys, que, malauradament, des d'aquest punt de vista, el seu nom predomina fins i tot l'autèntic, és el de Caldes d'Estrac. És una lluita permanent de fa molts anys. En l'època de la República ja hi va haver-hi controvèrsia, no hi entrarem ara, però que sapigueu que d'alguna manera defensem i el nom autèntic propi, genuí, és el de Caldes d'Estrac.
8: Doncs mira, ja va perfecte començar així, perquè a mi em soluciones un dubte, que sempre no. Jo no soc d'aquí.
9: Haig de reconèixer que fins i tot els caldencs moltes vegades ens referim al municipi dient Caldetes, però si hem de ser rigorosos, i com a diguem, institució municipal que estic aquí representant, doncs m'haig de referir al poble de Caldes d'Estrac.
8: Perfecte, no? Doncs...
9: Llavors, el poble de Caldes d'Estrac, de cara a l'estiu, que com diu la dita, tota cuca viu, intentem, doncs, posar el màxim d'adequació a totes les instal·lacions del municipi. En aquest sentit, podem dir que aquest estiu tindrem segurament tots els mòduls de la platja, del parc i del mercat municipal en funcionament, cosa que feia molt de temps que no passava. Les platges s'estan treballant, s'estan adequant, s'estan millorant els seus serveis, el servei de neteja, diguéssim, de recollida de residus, el servei de vigilància i prevenció, que s'ha fet conjuntament amb els altres dos municipis, és a dir, de les tres viles, és a dir, per primera vegada el sistema de vigilància el portarà a càrrec una empresa a tots tres municipis, i per tant, doncs, podríem dir que estarem en condicions de que la temporada estiuenca, doncs, funcioni correctament, és a dir, és una obvietat, Caldes viu de cara al mar en aquest sentit, i per tant les instal·lacions i totes les dependències que depenen de l'Ajuntament estaran, doncs, en perfecte estat de funcionament.
8: Un tema que sempre està sobre la taula i que sovint genera interès és el de les guinguetes. Una miqueta, ens podries dir com està la situació actual d'aquest 2026?
9: Bueno, ho acabo de dir, el que passa que he fet servir l'expressió mòduls, però mòduls i guinguetes podríem dir que és el mateix. A la platja de Caldes n'hi ha quatre que són d'obra, és a dir, que són permanents, no són de temporada, com passa amb els altres municipis. Aquestes guinguetes estan subjectes a concessió. L'última que quedava per adjudicar, estem en ple procés d'adjudicació, se van publicar les bases, s'ha fet una convocatòria, s'han presentat ofertes i ara, diguéssim, la mesa de contractació està en el procés de selecció, i per tant podem dir que la temporada estiuenca, de manera immediata, doncs, ja tindrà les quatre guinguetes en funcionament. El parc municipal, que n'hi ha cinc, doncs, també estaran totes en funcionament, cosa que també feia molts anys que no passava, i el mercat municipal, estem parlant d'una història, jo diria, d'èxit, en el sentit de recuperació de la seva activitat. Fa poc va haver-hi una nit de tapes que va omplir de gent tot el recinte. A més, com a novetat molt important, aquest any s'està en procés d'execució aire condicionat, perquè les persones que hi treballen i les persones que el visiten, doncs, puguin estar-hi en condicions. De fet, tindrà l'excepció de refugi climàtic també, doncs, és a dir, diríem que els mòduls guinguetes estaran tots en funcionament de manera immediata.
8: Doncs perfecte, Albert Batlle, primer tinent d'alcalde de Caldes d'Estrac i no Caldetes, merci per venir avui amb nosaltres a l'Ona Maresma.
9: Doncs, moltes gràcies a vosaltres i us animem a seguir en aquesta feina de divulgació que ens va molt bé per tots plegats.
3: L'Ona Maresma Més és música, teatre, actualitat, talent. És Maresma.
4: I a l'espai musical, en Sergi Ferrer ens ha descobert la Free Fall Band, una formació nascuda a principis de la dècada del 2010 al Maresme.
5: Doncs sí, nou programa musical, i avui anem amb una banda completament diferent, diria jo, al que hem fet fins ara, The Free Fall Band.

The Free Fall Band és una banda originària de Mataró, formada per 5 músics que des dels seus inicis van apostar per un camí poc habitual dins l'escena catalana, compondre i interpretar les seves cançons íntegrament en anglès. El projecte neix a principis de la dècada de 2010 amb la voluntat de crear una proposta basada en la melodia, les harmonies vocals i les grans tradicions del pop internacional.

Els primers anys del grup estan marcats per una ràpida projecció dins el circuit independent. Poc després de començar a actuar, The Free Fall Band aconsegueix destacar en diversos concursos i certàmens de música emergent. Entre els seus primers reconeixements hi ha la seva condició de finalistes de les demoscòpiques de Mondo Sonoro i especialment la victòria a la categoria de pop-rock del prestigiós concurs Villa de Bilbao l'any 2011, un dels certàmens per a bandes emergents més importants de l'estat.

Aquests reconeixements els permeten començar a actuar en escenaris cada vegada més rellevants. Durant els seus primers anys participen en festivals destacats com el Jazz Aldia de Donosti, el Faraday o el Pop Arp, compartint cartell amb artistes consolidats i guanyant visibilitat dins l'escena independent. La projecció del grup continua creixent i els porta a actuar en esdeveniments de gran repercussió. Un dels moments més destacats arriba amb la seva participació al Primavera Sound, una de les cites musicals més importants d'Europa. Paral·lelament, també tenen l'oportunitat d'exercir de taloners de figures internacionals, entre elles el mític Rodríguez, durant el seu concert a Barcelona.

0: En definitiva, The Free Fall Band representa una visió molt particular del pop, elegant, atemporal i profundament influenciada pels grans mestres de la melodia. I això és tot. Fins aquí aquest episodi d'aquesta setmana de Música Comarcal del Maresme i ens retrobem a la propera setmana amb més música. Fins una altra.
1: Això és tot a l'Ona Maresma Més, un repàs als continguts més destacats dels darrers dies. Us deixem amb la proposta musical d'en Lluís Barri.
2: Soc en Lluís Barri i avui us vull recomanar Tubular Bells de Mike Oldfield.

0: L'aigua és l'element més bàsic de la nostra existència. Però al llarg dels segles, l'acte de submergir-s'hi ha anat molt més enllà de la simple higiene. Per als antics romans, els banys eren el centre de la vida social. Tant és així que van fundar poblacions senceres al voltant de fonts termals naturals, l'origen directe de tants pobles que avui anomenem caldes. A més, el llegat de l'aigua està ple de mites. Ens pensem que l'edat mitjana va ser una època bruta, quan en realitat els banys públics mai van arribar a desaparèixer. El trencament real va arribar a l'edat moderna, quan Europa li va agafar pànic a l'aigua i va tancar els establiments de bany. Llavors, com van passar d'aquesta fòbia absoluta a l'explosió dels grans balnearis burgesos del segle XIX i XX? Avui, a les portes de Troia, viatgem des de l'antiguitat fins al món contemporani per resseguir la història dels banys. I ho fem en directe, en públic i des d'una vila termal històrica com és Caldes de Malavella. Benvinguts a les aigües que fan història. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes, benvinguts a un dia molt especial, una setmana més, però també un dia molt especial a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història, producció de Ràdio Castellar, emissió per la xarxa de comunicació local, i avui molt especialment formant part del programa de l'Abril Cultural de Caldes de Malavella. Moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de Caldes de Malavella per convidar-nos. Avui amb l'Albert Abril, jo sóc el Sergio Rodríguez, el meu company Albert Abril, com estàs?
2: Com anem, Sergio?
1: Avui parlarem d'aigües que fan història, i com anirem parlant d'aigües que fan història al llarg de diferents èpoques de la nostra història, la primera pregunta que et faré, Albert, que després anirem desenvolupant, serà: tu a quina època històrica et banyaries?
2: Això és una miqueta com a classe, no? Els fem una pregunta als alumnes, llavors els donem una miqueta d'informació perquè puguin posicionar-se. No?
1: I al final de la classe haureu de respondre, eh? Vull dir, si us animeu, després us preguntarem a quina època històrica us banyareu, aneu pensant.
2: I omplir una rúbrica de por avaluació. Això sempre va bé. No sé, Sergio, jo crec que... ja que som a Caldes, no? I que són unes termes d'origen romà, tot i que hi ha alguna cosa anterior, no? Però segurament origen romà, podríem dir que em banyaria les termes romanes, tot i que teníem bastants tipus de termes. Per què em banyaria en termes romanes?
1: Pros i contres, no?
2: Pros i contres. A veure, contres, a les termes s'hi feien moltes coses, de ses, ja ho anirem explicant. Jo crec que és una experiència completa, no? Seria com anar a un Jim Jill Bank a coreà, que són aquests banys, aquestes termes que hi pots passar la nit, tens biblioteques i pots jugar a videojocs. És una passada, si aneu mai a Corea, a la bona o a la dolenta, depèn de qui li preguntis. És una experiència que val molt la pena, i jo crec que seria una miqueta això. Coses dolentes, que tothom es socava a la mateixa piscina i es canviava poc l'aigua. Llavors, no sé.
1: Edat mitjana?
2: Edat mitjana, molt fàcil, perquè no es rentaven, llavors...
1: Però això és un mite.
2: Això és un mite, és un mite. És un mite totalment.
1: Sí.
2: A l'edat mitjana també hagués d'estar molt interessant banyar-se a les caldes, rentar-s'hi, perquè tenim moltes imatges que ens ensenyen unes piscinetes de fusta superadorables en la qual et posaven, i aquestes t'agradarien a tu especialment, perquè hi posaven una taula de fusta.
1: Ostres.
2: I et servien rostits.
1: Ostres.
2: Mentre tu et banyaves en aigua calenta.
1: No sé si puc, estimats veïns i veïnes de Caldes de Malavella, parlar més de menjar. Avui hem vingut abans. Fem aquest esta petita explicació perquè hem vingut a les 2:30, teníem taula a Cala Manela. Hem menjat molt bé.
2: Hem menjat molt
1: un bistec de vedella, un entrecot de vedella 300 grams. Jo crec que
2: tu t'haguessis fet uns cargols.
1: Sí, però no m'han acompanyat avui els cargols.
2: Albert
1: no m'ha acompanyat amb els cargols. Bueno,
2: edat
1: moderna, què passa? Amb
2: edat moderna, una mica la cosa es complica una miqueta, perquè a l'edat moderna, de cop, tota Europa agafa una mena de pànic als banys públics. Veurem que les termes no tanquen, però els banys públics tanquen la majoria. Llavors, seria difícil banyar-s'hi. I a l'edat contemporània?
1: A l'edat contemporània seria meravellós, perquè podria banyar-me, podria fer-me tractaments terapèutics amb les aigües medicinals que s'hi descobriran les seves meravelloses propietats, però jo no sé si me deixarien passar. O no sé si tindria calés, perquè és més avassat per la burgesia, tot això, i poder no podria entrar.
2: Anem veient, no?
1: Aneu pensant, us ho preguntarem al final del programa, aviam, nosaltres anirem fent un repàs per les aigües que fan història i anar veient com és aquesta evolució històrica de la història de l'aigua.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs ja estem aquí com una lluna a l'aigua. Les cançons d'avui, doncs, evidentment, faran referència d'alguna o altra manera a l'aigua, que és el nostre protagonista, també el qui s'encarrega normalment de fer la tria de les músiques. Avui no ha pogut venir el nostre tercer company, Alberto Reche, que l'hem de disculpar per un afer familiar.
1: Li enviem una abraçada molt forta.
0: Aleshores, deixem la interpretació de les músiques, és una interpretació lliure, avui no tenim l'Alberto, per tant...
1: Podria haver posat Extremo Duro, però no ho hem fet.
0: Molt bé, doncs comencem el programa Aigües que fan història. Albert, on hem d'anar a buscar les primeres piscines públiques de la història?
1: A veure, les civilitzacions antigues, la gent ja es banyava en públic des de fa molts i molts i molts segles, d'acord? Però si hem de buscar una primera piscina pública, és aquesta que us estem projectant, que seria la Mohenjo-Daro, que és una piscina a l'actual Pakistan, d'acord, una gran ciutat amb una gran excavació, com podeu veure, que es va construir fa 4.500 anys.
0: Carai.
1: És una, que la gent ja rentava, vull dir que no és que la gent ens l'haguem inventat fa res. Era una piscina amb un component molt fort religiós, ritual, no només era higiènic, no? O sigui, la gent anava allà i quan el fet de rentar-se també era un fet molt religiós en aquest sentit. I si ens acostem una mica més al Mediterrani i anem fins a l'illa de Creta, a tothom li sonarà el Palau de Nossos, que més o menys es va construir el 1900 abans de Crist, dels Minoics, etc. I trobem objectes com aquest que també us estem projectant, que és una banyera, literalment, molt similar a les banyeres que podríem tenir nosaltres a casa. També dir-vos que aquesta banyera era la banyera de la reina, no? En principi, de la reina. Per tant, també el bany aquest tan individual, fixeu-vos, no? Una banyera individual, era una cosa també de les elites, sobretot, en aquest sentit.
0: Molt bé, i si fixem la nostra mirada a l'antiga Grècia, quin tipus de banys hi trobaríem?
1: Clar, estem, si us fixeu, estem tirant milles perquè ens estem patant milers d'anys d'història en moments, perquè ens interessa arribar a la xitxa, eh? Però clar, l'antiga Grècia també és una història molt llarga. Si ens fixem en els poemes d'Homer, el fet d'oferir un bany calent als herois, no? Als viatgers, etc., és un gran acte d'hospitalitat. I aquestes referències apareixen constantment a la literatura i també a l'arqueologia, perquè els grecs inventen balneaia, d'acord, que seria una mena de piscines, una mena de banys, que estan molt associats a allò que els agrada tant fer als grecs, que són els gimnasos, d'acord? Els gimnasos grecs, que els agrada tant tonificar-se, fer esport, netejar-se amb olis, etc. Llavors, aquests primers banys públics queden molt associats en els gimnasos, en aquests gimnasos. Per altra banda, i una cosa que és molt curiosa, és que els grecs tenien un prejudici cap a l'aigua calenta, perquè els grecs, de fet, deien que rentar-se en aigua calenta, que és una cosa que veurem que en el món romà canvia absolutament, el fet de rentar-se en aigua calenta era una cosa de dèbils, una cosa que anava en contra.
2: Doncs he de ser molt dèbil, jo.
1: Sí, crec que tots. De fet, hi ha un poema, una comèdia d'Aristòfanes, que potser us sona, la comèdia dels núvols, escrita més o menys al segle V abans de Crist, que diu així: hi ha una conversa i una persona pregunta: per què prohibeixes als joves l'aigua calenta? I la resposta és: perquè és pèssima i els torna tous i covards. Perquè ens fa una miqueta la idea de quin era el prejudici cap a l'aigua calenta.
0: Molt bé, doncs arribem allà on ens interessa, a Roma. Tots els llocs per banyar-se a Roma eren iguals, Albert?
1: Per descomptat, no. De fet, per intentar ordenar una miqueta, a nosaltres ens agrada molt intentar classificar les coses en caixetes, no? Edat no sé què, edat no sé quantos. Bé, doncs anem a fer tres categories. Els romans tenien, per una banda, tenien els banys. Sí, els primers banys romans es podrien datar més o menys del segle IV, III abans de Crist, més o menys, a grans trets, i els banys eren típics del barri, del poble, d'acord? Eren uns banys que normalment eren públics, i eren els banys que la gent utilitzava el dia a dia, d'acord? O sigui, eren uns establiments en què tu podies anar de manera totalment normal i no eren grans espais. En canvi, potser més famós, hi ha les grans termes, sí, les termes romanes, que eren una versió gegant i luxosa dels banys, d'acord? Era un parc d'atraccions imperial, o sigui, són brutals. Després veurem alguna imatge, també ho descriurem una miqueta, però bàsicament eren grans construccions fetes pels emperadors o grans polítics romans per guanyar popularitat, d'acord? Igual que ara es fan obres públiques i per guanyar popularitat, no, etcètera, doncs a l'antiga Roma passava exactament el mateix. Jo només un petit matís, d'acord? A vegades quan pensem en els banys romans sempre ens imaginem aquests grans banys amb marbre, moltes piscines enormes, etc. I aquestes primeres grans termes, la primera és el 25 abans de Crist. Vull dir, Roma feia uns 600 anys que s'havia fundat, si seguim la tradició de Ròmul i Rem, no? I aquestes grans termes es podien dur a terme gràcies a l'hipocaust, que era un sistema de terra calefactable, no? Mm-hmm. Això de que hi havia una calefacció sota terra, però perquè us fa una idea, el terra estava tan calent que la gent havia d'anar amb sandàlies perquè si no els hi sortien llagues a les plantes dels peus, eh? Només per acabar-ho de matisar ja, que us feu una idea que aquestes grans termes com la que estem projectant, sí que són les termes de Caracal·la de Roma, una, òbviament una reconstrucció, són pròpies de les grandíssimes ciutats romanes, és a dir, Roma, inclús Pompeia. Pompeia tenia unes petites termes, d'acord? Però n'hi ha molt poques, sí, els romans es banyaven en els banys públics dels pobles i les ciutats, i aquí òbviament hi anava la gent de Roma.
0: Molt bé, molt bé. Veus, ja hem començat aquí a portar una miqueta més d'informació i penso que tothom es pensa que termes, i al final la majoria van als banys. Tot. Molt bé, ens falta una tercera categoria, Albert. A vegades els romans ja es trobaven la feina feta per la natura. Què passava quan l'aigua brollava calenta directament del subsol?
1: Doncs jo crec que som a Caldes de Malavella, tothom sap què passava quan brotava aigua calenta de manera natural. I és que els romans, quan ho trobaven, com podeu observar en aquest mapa, que és que s'ho troben a diferents regions de tot el seu vast imperi, concretament en aquest mapa és del 117, fundaven unes ciutats, bueno, uns banys, i al voltant dels banys anaven creixent petits nuclis de població que cada cop eren més grans, i els batejaven com a aquae. Aquae o aquae, depèn de quin llatí vulguem utilitzar, no? I aquae calidae o aquae calide, depèn un altre cop del llatí, eh? Que literalment vol dir aigües calentes o aigua calenta, que és com si tu, Sergio, decidissis fundar un bar al costat de l'estació i li diguessis Bar Estació.
0: Val.
1: O sigui, sap greu, gent de Caldes, vull dir, el nom no és gaire original. Malavella li dona un toc més del segle XIX, no? Més divertit, però en fi, que en aquest cas els sistemes que s'havien d'utilitzar per escalfar aigua eren gairebé inexistents, no com les grans termes, que sí que s'havia de fer de manera artificial, així que la infraestructura era molt més senzilla. I per això, al llarg de, bueno, de tot el vast imperi romà, es van fundant doncs, petites localitats al voltant d'aquestes termes.
0: A mi, que em costa aquestes coses, ja em sembla estrany això de que surti aigua calenta del terra. Els romans, això com ho veien?
1: Pues encara més estrany que tu. Clar, els romans, en molts casos, associaven aquestes aigües calentes amb divinitats, no, amb nimfes, en molts casos amb déus com, per exemple, Apolo, no, molt relacionat amb la sanitat, no, amb la curació, etc. De fet, concretament crec que aquí a Caldes de Malavella, i ara si hi ha algun historiador per aquí al públic que no em dispari, sisplau, tinc constància que s'han trobat algunes ofrenes al déu Apolo, i tot això el que ens porta és a saber que els romans creien que aquestes aigües termals naturals tenien un component diví, sí, tenien un component de curació divina, que en aquella època la curació, la medicina de tot allò més religiós també era molt difícil de separar.
0: Molt bé, molt bé. Albert, deixem aquesta pobra gent que ja en sap prou del seu poble. Abans has mencionat que les termes romanes eren gairebé parcs d'atraccions, però com eren?
1: A veure, ara podríem fer una mica el recorregut de les grans termes, d'acord, en els diferents espais, perquè ens hem d'imaginar que les termes eren molt, o sigui, eren molt grans, tenien moltes coses, d'acord? Eren grans inversions, eren obres públiques, era com fer una autopista, sí? Era propaganda, d'acord? O sigui, ens hem d'imaginar que l'emperador que feia la terma més gran era el millor emperador, vale? Així simplificant una miqueta. Llavors, clar, Agripa, que Agripa en aquest cas no era emperador però era la mà dreta d'August, Trajà, Caracal·la, Dioclesià, vull dir, tenim unes termes enormes. Llavors, quins eren els espais? Quin era el recorregut? Com si nosaltres ara anéssim a unes termes i féssim el circuit termal, no? Sí. Per dir-ho d'alguna manera.
0: Com seria això?
1: Primer de tot, aniríem al Apodiditerium, que seria el vestidor, d'acord? El vestidor No és tan diferent als vacíos que nosaltres tenim actualment, simplement a les parets, com podeu observar la imatge, aquestes són les Termes de Pompeia, òbviament una il·lustració una mica idealitzada del segle XIX. Veieu que hi ha com una mena de forats a les parets, que són uns nínxols on la gent deixava les coses, no? Igual que nosaltres ara tenim els armariets, doncs en aquella època tenien aquests nínxols a la pedra, i és molt curiós perquè tenim molts documents que diuen que hi havia molts robatoris, perquè tu deixaves allà i tothom, com que tothom passava per allà, doncs qualsevol persona ho agafava. De fet, la gent més rica el que feia era deixar un esclau vigilant les seves pertinences. Després de canviar-te, anaves a la palaestra, que era bàsicament un pati obert on tu feies exercici. Feies exercici, suaves moltíssim i t'untaves d'oli. Oli d'oliva, verge extra, sí? Perquè amb l'oli que entraven els poros que s'obrien a través de la suor, etc., doncs t'anaves purificant, etc., i preparaves la següent part del circuit termal, que seria el tepidarium, que és la sala tèbia. A la sala tèbia, a unes piscines tèbies, el teu cos es començava a aclimatar, per alguna manera. Després d'aquí anem al caldarium, que com bé indica la paraula és la sala calenta. A la sala calenta és on els poros s'obren a través de la suor i aquests olis que tu ja has aplicat, doncs expulsen la brutícia, en principi, no? També una miqueta la idea de les saunes actuals, eh? Fixeu-vos que no canvia gaire la idea dels banys, no, de l'antiga Roma a l'actualitat. I a més, com a curiositat, tingueu en compte que els romans, fins ben entrar a l'imperi, fins al segle I-II, no s'ha documentat que utilitzessin sabó. Sí, per tant, es rentaven això amb olis una miqueta aromàtics i utilitzaven un estri que es diu estrígil, que és una mena de rascador de ferro, va? Us heu d'imaginar una mena de cunya de ferro que el que feien era literalment agafar el braç i se la rascaven així per eliminar tota la brutícia que pogués tenir el seu cos. Imagineu-vos, no? Els que tenim la pell una miqueta...
2: Ostres, tot irritat.
1: Finalment passaven pel frigidarium, que com bé indica la seva paraula també, era la sala freda on els poros es tancaven.
2: Jo no m'ho crec. Aquí la penya s'ho saltava, el frigidarium. A l'aigua freda no entrava.
1: Vols dir? Home, després de suar dins la sauna...
2: No entres.
1: No, vas directe al senat.
2: Home, tu no t'has passat moltes vegades quan t'has de ficar allò l'aigua freda quan vas aquí al balneari de Vichy o com es diu aquell de l'Aires, no? tenen tot el caldàrium, el frigidàrium, tenen tot això. A l'aigua freda no hi ha ningú mai.
1: Bueno, jo, a mi m'agrada, no sé què dir-te.
2: Ets el raro, veus?
1: Sí, ho sé.
2: El frigidàrium per l'Albert d'Abril, molt bé.
1: Doncs ja podem continuar, eh?
2: Doncs mira, a la part de la higiene com a tal, els banys i les termes romanes no sé si tenien alguna altra funció a més de la higiene.
1: Evidentment, les termes tenien moltes altres funcions. De fet, si us fixeu en aquesta imatge, també una secció de les termes de Dioclesià, òbviament una reconstrucció també de finals del XIX. Les termes, o sigui, la higiene era l'excusa absoluta per anar a les termes, perquè les termes eren els centres, un dels centres neuràlgics de la vida pública dels romans, d'acord? Eren l'equivalent, o sigui, és com si nosaltres agaféssim un centre comercial, el bar de sota de casa, la plaça del poble, LinkedIn i Tinder, tot en un mateix espai. De fet, i com a curiositat, Ovidi, que és un poeta que ens cau molt bé a nosaltres, en la seva Ars Amatòria, recomana anar a les termes a lligar. Amb homes o amb dones? No s'estan de tonderies, sinó que recomana anar a les termes, això, a fer vida social, a lligar, i hem d'entendre, no, que aquest espai era un espai per excel·lència per fer relacions. Si tu eres una persona que volia guanyar suport a les eleccions, anaves a les termes a parlar amb la gent. Si tu eres una persona que buscava negocis, anaves a les termes, doncs, a buscar clients. O sigui, a les termes, la gent, mentre tu estaves despullat al costat d'una altra persona, allà xerraves de negocis.
2: Molt bé, molt bé. Això els japonesos també ho fan, eh?
1: Això els japonesos, els onsens, també ho fan, correcte.
2: Carai, carai. Sí.
1: L'únic que hi ha una... Perdona, però hi ha una diferència, perquè al començament les termes són mixtes. Si tu podies estar banyant el despullat amb una persona de l'altre sexe sense cap mena de problema. I veurem que això s'acaba, per motius que jo els puc imaginar, però sí.
2: Molt interessant, molt interessant. Veus? Per tant, tot això no són o no eren com els spas d'avui en dia.
1: Ni de conya. O sigui, si tu el que vols és relaxar-te, no vagis a una terma romana.
2: És molt temps, tot això.
1: Perquè com acabem de veure, si hi ha tavernes, hi ha biblioteques, hi ha espais de reunions, hi ha una miqueta de tot allà dins. O sigui, hi havia de tot menys calma i tranquil·litat. De fet, Sèneca, que suposo que també us sona, escriu una carta dient: Sèneca, hi ha una època que s'allotja sobre unes termes, no? I comença a explicar en aquesta carta que és impossible descansar perquè, literalment diu, sentia els grunyits dels homes fent peses, els xipollejos de l'aigua i, atenció, els crits aguts de les persones que estaven sent depilades a les aixelles. Ah, això ho diu literalment Sèneca, que és un dels filòsofs més importants del segle I després de Crist, eh? Ho diu una passada. I a més també diu que s'hi venia a menjar ràpid. Dins les pròpies termes hi havia botigues de menjar ràpid. Com ho sabem? Doncs perquè ens ho diu Sèneca, però és que també els arqueòlegs, en els, serien les parts per on se'n va la brutícia, no? A les clavegueres que treuen l'aigua de les termes, s'hi han trobat pinyols d'oliva i s'hi han trobat ossos de pollastre, d'aletes de pollastre. O sigui, imagineu-vos que anaven a fer els romans a les termes, sí? Anaven a passar allà el dia sencer.
2: Ens representa, Sèneca? S'està queixant de la penya que fa sorollets quan aixeca peses al gimnàs.
1: Però és que Sèneca es queixava moltes coses. També, o sigui, potser és aquella persona que es queixa de tot el poble, també, eh? És que la festa major ha acabat a les 4 en comptes de les 3 i mitja. No sé. Sèneca era una mica pesat, però bueno.
2: Escolta, Albert, hi entrava tothom a les termes?
1: Sorprenentment, sí, de fet, les termes eren un dels espais més democràtics del propi Imperi Romà, perquè s'hi podien trobar això, patricis, plebeus, esclaus, perquè un cop et treus la roba, un senador romà i un forner no tenen tantes diferències. L'única diferència que tenen és el seguici que porten, perquè el senador òbviament s'ha de distingir del plebeu, i el senador o el patrici anirà amb tot un seguit d'esclaus, un encarregat de vigilar-li la roba, l'altre encarregat d'untar-li els olis, l'altre encarregat d'aguantar-li la tovallola i l'altre, doncs, de gratar-li l'esquena. Vull dir que com més seguidors, més poder en aquest sentit.
2: I els homes i les dones s'hi banyaven junts? Una mica ja us han anat...
1: Ho hem avançat. Els homes i les dones en un moment es van arribar a banyar junts a les termes, cosa que l'emperador Adrià, al final de, ja us podeu imaginar, tot d'escàndols, inclús problemes sencers d'ordre públic, va haver de liquidar i va dir, doncs a partir d'ara, homes al matí, dones al matí, homes a la tarda, o inclús en espais diferenciats. Hi ha alguns poetes que també sumiran una mica amb la misogínia romana, no? I amb el motor burlesc, diuen que hi ha dones que van a les termes, quan es podien banyar de manera mixta, a fer catàleg, no? Hi ha dones que només es banya, una tal Cèlia, només es banya si hi ha soldats i atletes que estan fornits, no? Coses una miqueta així.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Continuem amb les aigües que fan història. Penso que mai tindrem més oportunitats de ficar Camarón a les portes de Troia.
1: Aquesta sí que ha estat idea teva.
0: Home, clar, músiques d'aigua m'ha vingut Camarón, però no, no, perfectíssimament.
1: Jo no sabia ni qui era.
0: Bueno, este, tio, ets molt jove, tio. És que això és cultura.
1: Però cada cop menys. Però, home, què estàs dient dels joves, eh? Pobres joves, que són el futur del nostre país, eh?
0: Continuem, com dèiem, i comencem aquest segon bloc del programa, el dediquem a la cultura dels banys, però durant l'edat mitjana. Tothom sap que la gent, com hem dit, a l'edat mitjana tothom és molt guarro i que ningú es banyava.
1: Molt bé, doncs acabem ja el bloc, no? Vull dir, a l'edat mitjana els rentaven, podem ja passar, torna a tirar el següent separador, Marc, ja directament. No, no, és broma, no ho facis. Òbviament és un dels mites que més ens ha venut la història, eh? Vull dir, a les portes de Troia ens fem un fart, sobretot l'Alberto amb la seva feina incansable de lluitar contra tots els mites i totes les falses creences que tenim al voltant de la pròpia edat mitjana. A l'edat mitjana la gent es continuava banyant tant o més que en el món romà. L'únic que nosaltres sempre ens diuen no, és que l'edat mitjana no, sempre és grisa, no, plena de fang, bruta. És l'edat mitjana, no? És la que queda al mig, està molt maltractada l'edat mitjana. Però és que l'edat mitjana la gent sabia perfectament que s'havia de banyar diversos cops a la setmana perquè si no, les epidèmies, no, les malalties, problemes de salubritat als pobles, etc. De fet, el propi cristianisme i l'Església Catòlica tenen un component d'higiene molt profund, molt més profund del que ens imaginem nosaltres. De fet, hi ha un llibre que és la novel·la de Flamenca escrita al segle XIII més o menys, en el qual s'inspira Rosalía per fer el seu àlbum del Malquerer, sí, com a curiositat, en què un home es posa tan gelós de la seva dona, que es posa tan gelós i es converteix en una persona tan terrible que es deixa de rentar. Sí, deixa d'anar als banys. I això ho diu

0: exemple, en els banys termals de Caldes, no? Pedra, no? Molta pedra, inclús si anem cap a Roma veurem marbre, d'acord? Veurem mosaics. Els banys medievals normalment acostumaven a ser establiments, d'acord? En què hi havia banyeres de fusta, d'acord? Però hi havia moltes banyeres de fusta. I aquestes banyeres de fusta, com podeu veure en les imatges, hi havia una persona, dues persones, depèn del que anessis a fer el bany. Que d'això també en parlarem després. Hi ha dues tipologies de banys, òbviament els banys de la gent amb més poder, no? De classes més altes, no? L'aristocràcia, la burgesia, la primera burgesia també, en què els tenien a casa seva, d'acord? I els escalfaven en sistemes propis. En alguns casos ens trobem banys que són això, una piscineta de fusta com la que observem aquí, i llavors hi muntaven una mena de tenda de campanya a sobre perquè el vapor de l'aigua es quedés allà dins i també fer una mica de sauneta. Una mica d'això. I llavors hi havia els banys que utilitzava la gent normal i corrent, la gran majoria de la població, que eren un altre cop banys públics, d'acord? Molts eren els banys públics que havien construït els romans, que es reutilitzen, i altres simplement que es creen les cases de banys. Aquestes cases de banys, com a curiositat, per escalfar l'aigua, en molts casos es construïen al voltant dels forns de pa, aprofitant la pròpia escalfor del forn per escalfar l'aigua. En aquests banys s'hi tiraven plantes aromàtiques, fins al punt que sabem que algun rei, per exemple, jo he posat l'exemple de Joan d'Anglaterra, s'emportava tot el seu kit de bany a totes les seves campanyes militars, i els cronistes de l'època diu que quan sortia de fer-se el bany feia olor de jardí, o sigui, no de lavanda o de, jo què sé, de qualsevol sabó que no ens està patrocinant, per tant no direm noms. Feia olor literalment de jardí.
1: Molt bé, molt bé. Ens pots posar alguns exemples de com eren aquests banys medievals o de coses que es podien fer allà dins?
0: Sí, ja t'ho he dit abans, si podia menjar, Sergio.
1: Carai.
0: Els banys medievals eren una gran innovació, seguint una miqueta la idea dels banys romans, que s'hi anava a fer moltes coses. Els banys medievals, en molts casos també es deien estufes, no? Aquests llocs que són les estufes, a banda de ser banys normals, perquè ens fa una idea, també podien ser el que he batejat com a gastrobany. Perquè tu podies anar allà...
1: L'has picat tu el nom?
0: L'he posat jo.
1: Ah,
0: sí, segurament algú ho ha fet abans que jo, però se m'ha acudit. El gastrobany, segle XV, d'acord, 1400, situem-nos en aquella època, en què la gent, com jo et deia abans, s'asseia allà, amb la seva aigüeta calentona, i li anaven portant vi, li anaven portant menjar, i així passava l'estona, no? Relaxat per l'aigua, mentre el suquet del rostit et regalima cap a dins l'aigua, i tu t'estàs banyant allà. Una miqueta
1: raro,
0: poc higiènic, però bueno, interessant. I per altra banda també hi havia les cases de curació, la part pràctica dels banys, no? Tu mentre t'estàs banyant, les persones que ostenten aquestes cases normalment també eren barbers. Què vol dir això a la mitjana? Doncs vol dir que mentre tu t'estàs banyant et poden afaitar i tallar el cabell, però també et poden arrencar un queixal. Perquè els barbers a la mitjana també es dediquen a això, a fer petites operacions, a petites intervencions quirúrgiques.
1: Important el barber.
0: Ai, se m'ha cangrenat un dit. Doncs vaig al bany.
1: El barber.
0: Me'n vaig al barber, exacte. No, em perfilen la barba i em tallen el dit petit.
1: Meravellós.
0: L'experiència completa, per dir-ho d'una manera.
1: I també s'ha parlat molt de la prostitució dins dels banys medievals.
0: Molt. De fet, hi ha moltes imatges que són divertidíssimes dels banys medievals. Aquestes imatges ens demostren que hi havia banys a la mitjana, cosa que és molt important, però va, ja hem confirmat que hi havia banys. Què passava als banys? Anem a veure què passava. Com podeu veure, s'hi menjava, d'acord? En els banys, com hi hem anat avançant, s'hi menja, s'hi beu, i els banys eren també coneguts per ser grans prostíbuls a la mitjana. Concretament, tenim un cas molt divertit, que és els banys de la ciutat de València, que al segle XV es van convertir en el prostíbul més gran de tota Europa. Imagineu-vos, vull dir, València sempre destacant pel que destaca, en aquests casos hi ha coses que no canvien al llarg
1: dels segles. Gràcies, l'acudit de València
0: ha entrat bé.
1: València sempre.
0: Vols que et confessi un secret?
1: Sí.
0: L'Alberto m'ha dit, fes aquesta broma.
1: Veus? Amb nosaltres.
0: El portem sempre als nostres cors. Hi havia realment un turisme de la prostitució dels banys de València. Gent d'Itàlia, gent de França, anava a València expressament en aquest gran bany, que era una mena de macrocomplexa de prostitució. Què passava també? Vull dir, penseu per exemple en Barcelona, no? També a Barcelona les persones que hi aneu sovint, sobretot al barri gòtic, tenim el carrer dels Banys Vells i el carrer dels Banys Nous. Són carrers on, òbviament, si es diu carrer dels Banys, és que hi havia banys, no? I el carrer dels Banys Vells és un carrer del segle XII. Per tant, això vol dir que ja hi havia banys abans. Imagineu

0: no? Què passava en aquests carrers, no? de Barcelona, en aquests establiments. Hi havia molts prostíbuls, l'Església sí que intentava posar moltes regulacions, moltes amenaces d'excomunicació, però fixem-nos, no, que tampoc les autoritats no s'hi posen seriosament, perquè també pensen que és per què hem de tancar aquests banys, no? Per què hem de tancar aquests prostíbuls, si també són una mica una vida de sortida, no? Per aquest jovent que està tan contingut, no? Doncs que vagi al bany
1: i ja està,
0: i així ja està, més tranquil·let.
1: I quan acaba aquesta fascinació medieval pels banys, això quan acaba?
0: A veure, al segle XVI tot acaba una miqueta, d'acord? Al segle XVI la cosa es comença a complicar i tots aquells mites que ens pensem que a la mitjana no es rentaven, doncs venen més aviat al segle XVI, que passa el mateix amb les bruixes. La persecució de bruixes a la mitjana sí que hi va haver alguna coseta, però la gran persecució de bruixes no és a la mitjana, sinó que és a la moderna. Només cal que llegiu una miqueta la revista de Sapiens, no?, que crec que també vindran a fer un acte aquí a Caldes de Malavella, o que mireu el documental de No eren bruixes, de 3CAT, que va fer fa un temps, que és xulíssim aquest documental.
1: Molt recomanable.
0: Amb en Pau Castell com a historiador. Al segle XVI el que passa és que a Europa agafen pànic absolut a l'aigua. I agafen pànic absolut per dos motius. I és que el 1495, tres anyets després que Cristòfor Colom arribés a Amèrica, una epidèmia brutal de sífilis fueteja Europa. I què passa? Doncs la sífilis com es transmet? Doncs es transmet a través de relacions sexuals. On hi ha la majoria de les relacions sexuals a les ciutats europees? Els banys. Per tant, què fan les autoritats? Tancar els banys. Vale? Primer de tot això. Segona cosa, diuen els grans científics del Renaixement, no?, que sempre pensem, el Renaixement, que evolucionats estaven al Renaixement, que intenten recuperar tot el saber clàssic dels grecs i romans. Doncs al Renaixement estan convençuts que quan tu vas a la sauna i els teus poros s'obren, la brutícia i els virus entra per allà. Per tant, res de sauna, res d'aigua calenta. Per tant, l'aigua es converteix en l'enemic públic número 1.
1: Carai. I, per tant, ja hem avançat, no? Segle XVI, a partir d'ara, a l'edat moderna, la gent que decideix no netejar-se o com va?
0: Bueno, el que fan és una cosa que es diu la neteja en sec. Sí, la neteja en sec, aquesta imatge és molt divertida. La neteja en sec seria una miqueta el que passa en aquesta escena d'Albert Duré, en què es veuen homes, sí, que el que fan és estan en uns banys, però en cap lloc hi ha una banyera. El que estan fent és netejar-se en sec, no? El que fem nosaltres quan estem molt apurats i agafem una tovalloleta i...
1: Ostres, has d'estar molt apurat.
0: Has d'estar acampat de joves i coses així, saps? Fa molts anys ja no som tan joves. La neteja en sec és literalment això, o sigui, la higiene deixa de ser una prioritat pel cos, igual que a l'edat mitjana pensaven que la higiene era imprescindible, a l'edat moderna doncs passa a ser més una qüestió visual, o sigui, el que importa és que les parts que es veuen del teu cos estiguin netes, és a dir, que tu vagis pel carrer i la teva cara estigui neta, però no treguis la samarreta perquè veuràs el que portes acumulat de setmanes, i la idea era que tu sempre havies d'anar amb una camisa de lli blanc a sota la teva roba, perquè se suposa que el lli blanc havia d'absorbir tota la brutícia, tota la suor, etc. Clar, això si tens molts diners està molt bé, perquè tu en un dia et pots canviar de samarreta els cops que vulguis, però què passa? Que això només ho podia fer el 5% de la població, l'altre 95% de la població, jo us podeu imaginar què li passava. I això trenca una altra llança per l'edat mitjana, perquè jo estic segur que si agaféssim un pagès de Caldes de Malavella del segle XII, anava més net que el rei Lluís XIV de França, el rei Sol, aquell senyor que va viure tant temps a Versalles, no? Jo estic segur que Lluís XIV feia més pudor que el pagès. Bueno, o no, perquè llavors es posaven molts perfums i moltes pols polvorins d'aquells i perruques i coses.
1: Però si passam la rascleta aquella...
0: Si passes la rascleta aquella... Ja podem dir, aquí millor sortiria que... més merda.
1: Molt bé. Quin fàstic.
0: D'això se'n diu el rentat del gat. Sí? Bueno, suposo que us imagineu per què, no? Els gats amb aquelles llengües tan suaus que tenen que se les passen per tot el cos, doncs una miqueta les persones del segle XVI, XVII, XVIII feien el mateix.
1: Molt bé, per tant, en aquest moment els banys desapareixen del tot.
0: Sí i no. Matisem una miqueta, si et sembla, perquè els banys com a tal, els banys públics sí que tanquen, però el que no tanquen són les termes. Els banys termals, d'on sortia l'aigua termal natural, continuen operatius, d'acord? Continuen operatius i d'una manera una miqueta més simbòlica, no? Una mica més de curació, no? Com a espai de retir, no? Per fer una curació llarga, per curar-te les reumes, per curar-te gota. Vull dir, quan tu estaves molt malalt, el que et recomanaven els experts és que anessis a fer un retir a un bany termal. En molts casos aquests retirs no era tant per banyar-te les aigües, perquè recordem que les aigües són perilloses, sinó que era més per veure les aigües, per anar a les termes i veure aquestes aigües que sortien calentes i a més tenien característiques minerals, curatives. Tot això, fixeu-vos que trenca totalment amb el que pensem a la història. Vull dir, a l'edat mitjana sembla que eren més nets que durant els tres segles després, que en principi és l'edat de l'humanisme, no? Dels grans pintors, del Renaixement, del Barroc, etc. I tot això ja entroncarà cap a la tradició més burgesa, que de seguida ens explicarà en Sergio, però només perquè us fa una idea, als segles XVII, la gent té tanta por a l'aigua que ningú sap nedar. O sigui, la gent no s'acosta ni a les aigües, ni a la platja, ni als rius, ni res. I llavors arribarà un moment a l'Anglaterra victoriana, ja per anar fent una mica la transició cap al final del programa, a l'època victoriana la gent començarà a agafar-li una miqueta més el gust a l'aigua. I veurem com el turisme aquest de platja, que nosaltres estem tan acostumats en aquest país, començarà a desenvolupar-se. Sí, a mitjans, finals del segle XIX, els pobles de platja deixaran de ser pobles de pescadors i començaran a ser viles que comencen a ser turístiques, perquè la gent es comença a banyar a la platja, comencen a anar als xiringuitos així una miqueta, no? A fer uns xipirons. Però sobretot això, la idea aquesta que l'Anglaterra victoriana serà el primer far de llum en què els humans es tornaran a reconciliar amb l'aigua. Però fixeu-vos que hem hagut de passar del 1495 al 1850. O sigui, els humans han estat, què? 400, bueno, no arriba a 400, però 300 anys llargs sense acostar-se als banys públics, i si s'acostaven, s'hi acostaven molt de passada.
1: A Istanbul sí que funcionava la cosa.
0: Bueno, és que de fet el món musulmà i el món àrab, la tradició, clar, és que no tenim temps, però m'agradaria moltíssim parlar molt més de tot això. Potser un altre programa. Però és veritat que en el món àrab, el món musulmà en aquest cas, només calia agafar un avió fins a Istanbul, no? Per anar als hammams, als banys turcs, que era una passada. O sigui, la cultura de la higiene que tenia la gent del món turc, otomà, era espectacular. Recordem que en aquell moment l'imperi otomà dominava des dels Balcans fins gairebé l'actual Marroc. Vull dir que l'imperi otomà rodejava gairebé tot el Mediterrani. Així que si un europeu amb molts diners volia anar a banyar-se tranquil·lament, doncs l'únic que havia de fer és creuar el Mediterrani.
1: Tu ets un catador de banys?
0: Què és aquesta pregunta?
1: Ets un catador?
0: Jo sóc un catador de banys.
1: A Turquia, quan vas estar?
0: Vaig anar a un hammam.
1: No t'havia preguntat? Jo no.
0: I tu?
1: I quan has estat a Corea i a Japó?
0: A un Jimjil Bank a Corea.
1: Ets un catador de banys.
0: I a Japó a un onsen, correcte. I em preguntaràs, quin va ser el més incòmode?
1: Exacte.
0: M'ho estàs preguntant?
1: T'ho estic preguntant.
0: L'onsen de Japó.
1: Però per què?
0: Perquè t'has de banyar 100% despullat amb persones que no coneixes de res. I a més és molt curiós perquè quan tu estàs dins, això ja anècdota personal,
1: Som-hi.
0: Quan tu estàs a dins d'aquestes piscines que no t'agraden gens, que són les d'aigua freda, jo recordo estar va ser terrible. Recordo estar dins la piscina d'aigua freda, així, com tu estàs en una piscina, no, recolzadet enrere, tranquil, i un japonès se m'acosta.
1: A la d'aigua freda?
0: A la d'aigua freda, sí, estava molt tranquil, però al cap d'uns minuts ja t'acostumes. I se m'acosta un japonès, clar, a uns 11, per tant el japonès anava despullat totalment, igual que jo, Però el japonès, sabeu com es posen els japonesos, com s'ajupen, vale? Vull dir, planten les plantes, fan una sentadilla, d'acord? I es va voler posar a la meva altura per parlar amb mi des de fora al bany, i clar, jo estava dins del bany, per tant ja podeu... I a més ell no sabia parlar anglès. Va ser una situació molt estranya, però bueno, és igual, ens van fer prou amics dins del que podria haver passat.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Recta final del Portes de Troia d'avui des de Caldes de Malavella.
1: Recta final, i ara et trec el barret de presentador i me'l poso jo, perquè entrem al segle XIX i al segle XX, que són els teus segles, sobretot el XIX. Per tant, Sergio, quin és l'origen i l'evolució dels banys termals? I ara aquí, abans ja hem fet una mica d'introducció cap al segle XIX, anem a entrar al nostre territori, no? Quin és l'origen i sobretot l'evolució al segle XIX dels banys termals a Catalunya?
0: Entrem a Catalunya perquè en podem parlar. Al llarg del segle XIX, clar, els banys termals a Catalunya passen d'un ús tradicional, més popular, tot el que ha explicat l'Albert, a una institucionalització progressiva dins del que ja comença a ser la medicina més científica. Clar, hem de pensar que estem en un context de creació de l'estat liberal a Espanya, a Catalunya, tot s'està d'alguna manera catalogant, tot s'està racionalitzant, el territori, sistemes mètrics, la unificació de la moneda, els impostos, les institucions, l'economia,
1: els mapes cartogràfics, no?
0: Clar, tot s'unifica. Recordo el programa on parlàvem de la història de la pesseta, que passem de, no sé, desenes de tipus de monedes a...
1: Convidat interessant Santíssim, Joan Fontanilles.
0: Li fem una salutació. I, esclar, ell ens explicava com s'unifica tot cap a una única unitat de mesura, la pesseta. Doncs, clar, en aquest moment, estem en aquest moment del pas de la institucionalització i la consolidació de la medicina més científica.
1: Molt bé, i dins de tot això, o sigui, dins de tot aquest procés de reglamentació i institucionalització tan avorrit que caracteritza tant el segle XIX, se creu, Sergio? Mira, on queda tot el tema?
0: Tocaran els banys aquests freds i...
1: Cadascú té el seu, no?
0: Escolta, no, clar. Bé, aquest inici oficial de la professió del que serien els metges hidròlegs a Espanya s'inicia sota el regnat de Ferran VII. El 29 de juny del 1816, Ferran VII va dictar un reial decret on va crear el Cuerpo de Médicos de Baños. Aquest objectiu tenia un objectiu.
1: No, sí.
0: Era regular l'ús de les aigües mineromedicinals i garantir que el seu consum es fes sota una supervisió mèdica directa, per tant, regularitzar en el sentit del que dèiem abans.
1: És a dir, que fins llavors tothom ho feia malament, no?
0: O ho feia a la seva manera, i el que fan els decrets al segle XIX és unificar, i tot per una única via, i això, aquesta és la manera correcta.
1: Passa pel cubo, sí.
0: Clar, la segona meitat del segle XIX és quan podem considerar que és l'edat d'or del termalisme, no? I és en aquest context que és quan neix la Societat Espanyola d'Hidrologia Mèdica el 1877, i que és de fet una de les societats mèdiques més antigues del país, i el que va fer aquesta entitat va ser donar cohesió científica al col·lectiu. El que va fer era promoure laboratoris químics per analitzar la composició de les aigües dels balnearis, com per exemple aquí els de Caldes de Malavella.
1: Però una cosa, Sergio, jo tinc els meus dubtes, o sigui, què fa un metge hidròleg?
0: No, clar, tu ara quan vas al CAP no et trobes un hidròleg.
1: No puc demanar a visitar l'especialista hidròleg.
0: No. Per tant, és una cosa que ara explicarem la seva història, però per explicar-te el que feien, ells analitzaven químicament les aigües i en publicaven estudis. Estem en una època del positivisme, no?, al final del segle XIX, i això dona lloc a classificacions, com tu deies, classificar...
1: Aixetes, no?
0: Recordo també el programa del Darwin, classifiquem els animals, classifiquem... I justament el que feien és classificar els hidròlegs l'aigua segons la seva composició. Ja ho sabeu, l'aigua pot ser de diferents tipus, més sulfuroses, més bicarbonatades...
1: És que aquí a Caldes t'obliguen a estudiar això.
0: Ah, sí? És una matèria...
1: Quan passes de tercera a primària a quart, et fan un examen i per donar-te la nacionalitat d'aquí Caldes, no? Això és cert, no? Això?
0: Et donen un got d'aigua de fora de Caldes i un de Caldes.
1: Exacte, i et diuen, digues quin és quin.
0: Hosti, si no el passes, què, això?
1: Doncs et fan fora.
0: Hosti, això...
1: Passa el que passa.
0: Hosti, bé. Aquesta és bona, eh? Si no es fa... S'hauria de fer.
1: Perdona, Sergio, endavant.
0: Hi ha diferents tipus d'aigües, com dèiem, amb sulfur, sulfuroses, bicarbonatades, les que saben a ferro, les ferruginoses... I aleshores el que feien era, a partir del tipus d'aigua, prescriure l'aigua correcta segons el teu malestar, la teva dolència, el que sigui. I justament en aquest sentit, espais com el de Caldes, les de Malavella, que sé, Caldes de Montbui també, doncs deixen de ser simples llocs de bany per convertir-se en establiments regulats, per convertir-se en establiments amb protocols terapèutics i amb supervisió per facultatius metges hidròlegs.
1: Jo estic començant a sospitar que en aquests llocs tan refinats no hi podia entrar tothom.
0: Clar, també és un moment, segona revolució industrial, l'arribada del ferrocarril, i és justament això, passa a mitjans segle XIX, en avançat, i la línia que connecta Barcelona a França, que passa per Girona, comença a portar en aquests centres una altra tipologia de població, de la població local o la població comarcal, que és la que podia fer servir aquests espais. Es passa una clientela molt més burgesa, la burgesia urbana comença a fer servir aquests espais i integra l'estada al balneari dins un calendari burgès, diferents tipus d'activitats de salut i oci, de les quals justament doncs, el balneari n'és una més.
1: Molt bé, i podríem parlar, ja que estem parlant d'aquests balnearis més burgesos, de l'arquitectura dels balnearis.
0: Clar, a ningú se li escapa la vista que tenen una arquitectura que crida l'atenció. Des del punt de vista arquitectònic i urbanístic, doncs, és un fenomen molt rellevant. Es construeixen balnearis amb criteris moderns, sovint amb diferents espais, espais diferenciats pels banys, per una banda, un altre espai diguéssim assignat pel que seria l'allotjament i uns altres espais pel que seria sociabilitzar. Tu vas a fer-te els teus banys, després pots descansar i després tens els teus espais de socialització, les sales de lectura, passejar pels jardins, salons, etc.
1: Una mica com les termes romanes però exclusives per burgesos, no?
0: Exacte, és una actualització. I una curiositat històrica que està ben documentada, que il·lustra aquest procés, és la de declaració oficial d'utilitat pública de moltes aigües mineromedicinals durant el segle XIX. Per exemple, aquí a Caldes, les aigües del que després serà el balneari de Vichy Catalán són analitzades el 1881 pel metge Modest Forest. Us sona? Sí, no? Val.
1: És el segon examen que et fan aquí a Caldes.
0: Exacte.
1: Aquell altre tercer quart, sisè primer és.
0: Exacte. És aquest metge el qui ens certifica que les seves qualitats de l'aigua siguin metabòlicament doncs, acceptables i, a més, digestives.
1: Què té a veure això amb la digestió? Sí.
0: Clar, aquí anem. Aquest informe no només legitima científicament l'ús de l'aigua, sinó que també permet la seva comercialització embotellada, fet que obre doncs, evidentment una nova dimensió econòmica, que és el pas de no només del balneari com un espai físic, sinó també el productor d'aigua embotellada i el seu consum. A tothom es demana un bitxí quan... Ai, la panxa, no? Per fer passar.
1: Sí, però a part de consumir, quina és, o sigui, té altres usos tot això de l'aigua? Més ritualístics, no? Una mica.
0: Sí, encara és més revelador és que, clar, aquesta cultura de l'aigua que no es limita només al bany i no es limita només al consum, existeixen altres rituals molt més precisos. Ingestes pautades d'aigua en dejú, passejades després de beure, que seran anomenats passejos higiènics.
1: Vaja.
0: Dietes específiques centrades en el consum d'aigua. Clar, són un conjunt de pràctiques que respon doncs, a aquesta concepció més holística de la salut, més del segle XIX, on el cos està al centre de tot.
1: Molt bé, et sembla que feu una miqueta de resum, no?, de tot això per casar una mica de tota aquesta dimensió més mèdica.
0: Per anar avançant, que estem entrant en recta final,
1: sí,
0: és justament la medicina del moment, ja ho hem dit, marcada pel positivisme, la confiança en la ciència, que legitima aquests banys com a espais terapèutics, i els metges el que fan és prescriure estades en balnearis i aquests esdevenen com mena de llocs de curació, però també per socialitzar, de sociabilitat. I aquí la burgesia doncs, hi troba un espai de descans, de relacions socials, de representació del seu estatus. O sigui, aquí va un burgès i jo m'hi veig un altre burgès, és perquè la cosa és per mi. Per tant, així els balnearis no són només centres sanitaris, sinó també són escenaris culturals i econòmics integrats en circuits de mobilitat creixent, com hem dit, gràcies a l'arribada dels nous mitjans de comunicació, de transport, perdó, com el ferrocarril.
1: I què canvia, Sergio, durant el segle XX?
0: Doncs ràpidament, el que passa és que, clar, el segle XX canvia, introdueix transformacions importants. D'una banda, la medicalització evoluciona, cap a una medicina hospitalària com més tècnica, fet que resta centralitat als balnearis com a espais de curació estricta. Hi va haver una càtedra universitària que integrava els estudis amb l'aigua a la Facultat de Medicina de Madrid des del 1912 fins a mitjans del segle XX, quan ja desapareix i és desplaçat per la farmacologia moderna. D'alguna manera, tot el que és la medicina lligada amb l'aigua desapareix dels estudis reglats. I clar, després canvia el model social. Després de la Guerra Civil i especialment a partir de la segona meitat del segle XX, els balnearis es reinventen progressivament com a espais de turisme i de salut i de benestar. I sí que es manté una certa funció terapèutica, però guanya molt més pes la dimensió lúdica, la dimensió turística, en sintonia amb el que serà el desenvolupament dels serveis al país.
1: Molt bé, amb aquests dos minutets que queden hauríem de comentar una miqueta quina relació hi ha amb aquests espais de curació que apareixen a la literatura en obres com per exemple La muntanya màgica de Thomas Mann.
0: Ràpidament, perquè no tenim molt temps, però si heu llegit l'obra mítica La muntanya màgica de Thomas Mann, es parla d'un espai de curació a Davos on la gent va curar-se de malalties diferents. No seria ben bé la funció dels banys, però sí la funció de curació. Aleshores, en aquestes novel·les mítica del segle XX, doncs també hi ha aquest lligam amb les cases de curació de l'edat mitjana. I per tant, doncs, d'aquesta manera, aquest lligam que podem fer amb aquesta novel·la molt, molt capdalt per entendre el segle XX.
1: Una mica pesada, no, Sergio?
0: Home, és una mica feixuga de llegir, però molt, molt interessant. Sí.
1: Molt bé, i en aquest sentit, i ja per tancar, podem dir que els balnearis catalans eren espais de construcció social i cultural?
0: Clar, absolutament, actuant com espais de trobada de l'elit, on es teixien les relacions socials, les relacions econòmiques i fins i tot polítiques, hi havia activitats culturals, per tant, més enllà de la salut, aquests espais contribuïen a configurar una determinada, o formaven part de tota l'esfera del món de la cultura burgesa.
1: Molt bé, doncs acabem així el programa en directe, no? A Caldes de Malavella, una mica.
0: No ens queda temps per més. Fins aquí el programa d'avui de les Portes de Troia. Esperem que aquí el públic ens acompanya molt amablement al Teatre de les Portes de Troia. Un aplaudiment per tots vosaltres, gràcies.
1: I esperem haver-vos donat prou informació per decidir a quina època us agradaria haver-vos banyat, si a la romana, mitjana, moderna o contemporània.
0: Ho fem? Ens dona temps?
1: No ens dona temps. Podem fer-ho després, si vols.
0: Ho fem després. Doncs moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de Caldes de Malavella per haver-nos convidat avui aquí. També volem agrair a
1: Marc Carreras, el tècnic de so que hem tingut a l'àrea de cultura, i també al Teatre Municipal i sobretot a tots els amics coneguts i no coneguts habitants de Caldes de Malavella que ens heu vingut a veure avui. Moltíssimes gràcies i nosaltres us esperem a un nou programa de les Portes de Troia la setmana que ve. Moltes gràcies.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Letegui i Rocío Gómez.

És l'hora de El disc de Desafinado. Soc en Federico Francesc i estic aquí per poder escoltar-lo amb vosaltres. Dins de les recuperacions de música del món que fa Putumayo, té una sèrie de treballs dedicats a les cantants llatines. Partint d'aquests diferents discos, hem fet nosaltres una selecció que començarem amb Nazaré Pereira, el tema Brasileira Tu Simplement, que també dona títol al seu disc. Està editat a França el 1994 i comencem així amb Forró Baiano.